semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé, vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial, i TAC també, oi?
2: Sí, i ara amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
5: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
6: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, punt és.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Plataforma per una Educació Digna a Lloret denuncia la supressió de l'aula d'acollida intensiva per al pròxim curs i reclama al Departament d'Educació que faci marxa enrere. L'entitat assegura que aquest recurs és imprescindible per atendre l'arribada constant d'alumnes nouvinguts al municipi i lamenta que la decisió s'hagi pres sense consultar la comunitat educativa. La Plataforma considera que el baix nombre d'alumnes que han passat per l'aula aquest curs és conseqüència dels criteris restrictius d'accés i del fet que el servei es posés en marxa un cop iniciat el curs. La Plataforma demana mantenir les dues dotacions del professorat, ampliar el recurs a tota l'ESO i convocar una reunió urgent amb el Departament d'Educació. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes un home de 24 anys que circulava amb dues armes de foc, material policial simulat i presumptament cocaïna rosa. Els fets van passar dijous passat a la zona de la Cala Boadella quan una patrulla va aturar el vehicle per identificar-ne el conductor a l'interior del cotxe i van localitzar una arma curta, una de llarga, tres armilles falses amb distintius policials, emissores, brides i tres embolcalls de la droga coneguda com a tussi. L'arrestat està acusat de delictes contra la salut pública i de tinença d'armes. Els Mossos investiguen amb quina finalitat portava aquest material. I de l'àmbit general destaquem que els incendis forestals ja han superat els 150 des de l'inici de la campanya d'estiu, el 1 de juny, una xifra que s'acosta als 186 focs registrats a les mateixes dates de l'any passat, el pitjor inici de campanya des de l'any 2010. En total, aquest estiu ja han cremat més de 3.000 hectàrees a Catalunya. L'incendi de les Gavarres és, de moment, el més important, en més de 2.000 hectàrees afectades, seguit dels focs de Carme a l'Anoia i de Sentmenat al Vallès Occidental. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, ambient assolellat i extremadament calorós arreu, amb màximes que assoliran els 41 graus en punts a l'interior del quadrant nord-est i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.
2: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedadamar.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Audiència de Girona absol l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, del cas dels suposats nomenaments irregulars a la policia local entre els anys 2020 i 2021. La sentència conclou que Camps no va actuar amb voluntat de vulnerar la llei, sinó per garantir de manera temporal el comandament del cos en plena pandèmia de la Covid-19. El tribunal també absol l'exinspector i els dos agents investigats en considerar que no hi va haver cap acord per afavorir-los. La resolució, que no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, distingeix entre possibles irregularitats administratives i un delicte de prevaricació i conclou que en aquest cas no hi ha responsabilitat penal. I la policia local de Blanes reforçarà els controls als vehicles de mobilitat personal amb un nou aparell homologat que permet comprovar si els patinets elèctrics superen la velocitat màxima de 25 km per hora o han estat manipulats. 9 agents de la unitat de trànsit ja han rebut la formació per utilitzar aquest dispositiu que permet acreditar les infraccions amb garanties jurídiques. Els conductors que circulin amb vehicles modificats s'enfronten a sancions de fins a 500 euros i a la immobilització del patinet. L'Ajuntament destaca que la mesura vol millorar la seguretat tant dels vianants com dels usuaris d'aquests vehicles. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu ha aprovat definitivament la reforma dels drets dels passatgers aeris, que manté les compensacions de com a mínim 250 euros en cas de retards superiors a 3 hores. La nova normativa també obliga les aerolínies i els comparadors de vols a mostrar el preu dels bitllets amb una maleta de mà inclosa. Tot i això, les companyies podran oferir descomptes als passatgers que renunciïn voluntàriament a aquest equipatge i viatgin només amb una bossa petita. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres de molta calor, amb màximes que assoleixen avui temperatures molt elevades, fins als 41 graus en alguns punts de l'interior, als 32 a la costa. Demà dijous segueix la calor, tot i que les màximes baixen a l'interior, però pugen a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
3: Del matí, 3 minuts. Aquí estem, al teu costat. I des d'ara i fins a la una del migdia, combatent aquestes altes, altíssimes temperatures que s'esperen pel dia d'avui. O almenys intentant-ho, amb la millor música.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Un dels seus temes històrics, una història. En principi, desenvolupament i final, la història d'aquesta Teresa Rampell, que va arrelar els nostres cors el 2013, amb les veus tan maneres. Atletes baixin de l'escenari, un àlbum que sempre recordarem d'aquesta banda, comandada per Guillem Gisbert.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Dimecres 8 de juliol. Som al dia clau, el dia clau de la calor. Així que avui ens hem de preparar no sortir si ho podem evitar, doncs, aquelles hores de màxima exposició, sobretot hidratació, sobretot una mica de precaució, perquè avui el tema serà potent.

nou àlbum del 2023 que es va publicar precisament en temps de vacances, per això el seu títol. Endless Summer Vacation, així és com s'anomenava aquest àlbum, que incluïa una cançó

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Teníem protagonista en directe. Dins del cicle Les Nits Occident, presentant la seva gira Sting 3.0, en plena, pleníssima forma. Quasi 3 hores de concert, repassant no només la seva trajectòria en solitari, sinó els moments més potents de Police. Un clàssic per combatre la calor, aquí, a Ràdio Marina, 5 i les 10.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Plataforma per una Educació Digna a Lloret denuncia la supressió de l'aula d'acollida intensiva per al pròxim curs i reclama al Departament d'Educació que faci marxa enrere. L'entitat assegura que aquest recurs és imprescindible per atendre l'arribada constant d'alumnes nouvinguts al municipi i lamenta que la decisió s'hagi pres sense consultar la comunitat educativa. La Plataforma considera que el baix nombre d'alumnes que han passat per l'aula aquest curs és conseqüència dels criteris restrictius d'accés i del fet que el servei es posés en marxa un cop iniciat el curs. La Plataforma demana mantenir les dues dotacions del professorat, ampliar el recurs a tota l'ESO i convocar una reunió urgent amb el Departament d'Educació. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes un home de 24 anys que circulava amb dues armes de foc, material policial simulat i presumptament cocaïna rosa. Els fets van passar dijous passat a la zona de la Cala Boadella, quan una patrulla va aturar el vehicle per identificar-ne el conductor a l'interior del cotxe i va localitzar una arma curta, una de llarga, tres armilles falses amb distintius policials, emissores, brides i tres embolcalls de la droga coneguda com a tussi. L'arrestat està acusat de delictes contra la salut pública i de tinença d'armes. Als Mossos investiguen amb quina finalitat portava aquest material. I de l'àmbit general destaquem que els incendis forestals ja han superat els 150 des de l'inici de la campanya d'estiu, el 1 de juny, una xifra que s'acosta als 186 focs registrats a les mateixes dates de l'any passat, el pitjor inici de campanya des de l'any 2010. En total, aquest estiu ja han cremat més de 3.000 hectàrees a Catalunya. L'incendi de les Gavarres és, de moment, el més important, en més de 2.000 hectàrees afectades, seguit dels focs de Carme a l'Anoia i de Sentmenat al Vallès Occidental. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, ambient assolellat i extremadament calorós arreu, amb màximes que assoliran els 41 graus en punts a l'interior del quadrant nord-est i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

començat a força aquesta obra després de les notícies amb Olivia Dean. Una de les grans veus d'aquest 2026. Meghan Trainor, ara aquest Sam Smith inolvidable dels seus inicis amb aquest I'm Not The Only One. I rematem amb un clàssic del pop espanyol. 10 del matí, 12 minuts d'aquest dimecres. Calorós, molt calorós, d'aquest mes de juliol.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jenny, te quiero, Jenny, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
4: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
5: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
6: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre la nostra darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig Van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita a la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig Van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Floor que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.

van tenir una gran sort i és que novament visitaven el Primavera Sound. Mr. Smith amb més de 3 hores de concert, com sempre, demostrant que hi ha veterans, els que no passen els anys. Aquesta és una d'aquelles cançons d'amor rodones. Just

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.

0: Arriben les notícies, arriba la informació, la de les 11.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Audiència de Girona absol l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, del cas dels suposats nomenaments irregulars a la policia local entre els anys 2020 i 2021. La sentència conclou que Camps no va actuar amb voluntat de vulnerar la llei, sinó per garantir de manera temporal el comandament del cos en plena pandèmia de la Covid-19. El tribunal també absol l'exinspector i els dos agents investigats en considerar que no hi va haver cap acord per afavorir-los. La resolució, que no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, distingeix entre possibles irregularitats administratives i un delicte de prevaricació i conclou que en aquest cas no hi ha responsabilitat penal. I la policia local de Blanes reforçarà els controls als vehicles de mobilitat personal amb un nou aparell homologat que permet comprovar si els patinets elèctrics superen la velocitat màxima de 25 km per hora o han estat manipulats. 9 agents de la unitat de trànsit ja han rebut la formació per utilitzar aquest dispositiu que permet acreditar les infraccions amb garanties jurídiques. Els conductors que circulin amb vehicles modificats s'enfronten a sancions de fins a 500 euros i a la immobilització del patinet. L'Ajuntament destaca que la mesura vol millorar la seguretat tant dels vianants com dels usuaris d'aquests vehicles. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu ha aprovat definitivament la reforma dels drets dels passatgers aeris, que manté les compensacions de com a mínim 250 euros en cas de retards superiors a 3 hores. La nova normativa també obliga les aerolínies i els comparadors de vols a mostrar el preu dels bitllets amb una maleta de mà inclosa. Tot i això, les companyies podran oferir descomptes als passatgers que renunciïn voluntàriament a aquest equipatge i viatgin només amb una bossa petita. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres de molta calor, amb màximes que assoleixen avui temperatures molt elevades, fins als 41 graus en alguns punts de l'interior, als 32 a la costa. Demà dijous segueix la calor, tot i que les màximes baixen a l'interior, però pugen a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Baler el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Baler i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Baler, material escolar a preus baixos.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
5: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu, jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport. Ràdio
7: Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
8: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
9: Mar d'estiu.
8: Amb aquesta nova oferta, Mar d'estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
7: Viu Mar d'estiu. Venda d'entrada.

Una diva del pop, pel que sembla enamorada de Barcelona. A les piscines de Pico Reyes, on va enregistrar aquest videoclip, el videoclip d'Il·lusia. Un tema de l'estiu.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

en aquestes càlides nits d'estiu no només sonarà el rum-rum, sinó tot el repertori d'aquesta Rosario Flores. Ben aviat la tindrem al Festival Mar d'Estiu. 3 minuts i escaig, i les 12 aquí al costat d'Estopa.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major de Santa Cristina, que del 16 al 26 de juliol oferirà més de 40 activitats per a tots els públics. Enguany el programa reforça especialment les propostes familiars i infantils amb concerts, jocs d'aigua, festa de l'escuma i espectacles sense renunciar als actes més tradicionals com la processó marítima, el ball de plaça o el castell de focs artificials. Una altra novetat és el vespreig inaugural amb Viva la Pepa. Els mocadors solidaris de la festa, de color taronja, destinaran enguany tota la recaptació a un colliga Lloret. I els Mossos d'Esquadra investiguen diverses estafes a persones grans en municipis de les comarques gironines com Santa Coloma de Farners, Palamós i Girona. En la majoria dels casos, els estafadors utilitzaven el conegut mètode del tocomocho, fent creure a les víctimes que podien cobrar una butlleta de loteria premiada a canvi d'avançar diners. A Palamós, una dona va perdre fins a 12.000 euros, mentre que a Girona, una altra víctima de 85 anys, va ser estafada amb 3.000 euros i diverses joies. Els Mossos mantenen la investigació oberta i demanen extremar la prudència davant aquest tipus d'enganys. I en clau general destaquem que l'atenció al Pròxim Orient continua escalant després que els Estats Units hagin llançat una nova onada d'atacs contra més de 80 objectius militars iranians i una seixantena d'embarcacions de la Guàrdia Revolucionària en resposta als atacs de Teheran contra 3 vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. L'ofensiva posa en risc l'alto el foc acordat fa poques setmanes i coincideix amb la cimera de l'OTAN encara. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous persisteix l'ambient calorós amb temperatures màximes que baixen una mica a l'interior, arribant a valors de 37 graus a la costa. En canvi, pugen i se situaran als 34. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
3: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. És una os.

0: Tot un hit d'estiu, Sebastián Yatra fa un moment. 12 del migdia, 19 minuts. Això sona molt i molt bé. Ivan Herzog.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Aquesta era la presentació oficial del quart àlbum d'estudi dels Black Eyed Peas. D'això en fa ja 21 anys i encara sona així de veritat. No juguis amb el meu cor, don't funk mai. No, mai no, with my heart. I quin estiu que ens van donar els components masculins per seguir a la Ferri. Black Eyed Peas.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
3: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb els dijous d'estiu, que es fan a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre amb música en directe. Demà dijous és el torn de la Mar de Rumba. A Lloret de Mar aquest dijous dia 9, també més música, en aquest cas dintre del cicle de Mediterranean Guitar Festival, amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía es fa tots els dijous a l'església Sant Romà a les 9 de la nit. A Calella seguim amb música i el Festival NEC. Aquest divendres 10 de juliol és el torn de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi i dissabte dia 11, Vespreig La Social més 45. A Pineda de Mar recordem que s'està celebrant la segona edició de l'Estiueja't. Hi ha un total de 31 espectacles programats de diferents disciplines que es fan fins a finals del mes d'agost. A Tordera destaquem el festival L'Altre Claver, demà dijous dia 9, a la plaça Miquel Martí i Pol a les 10 de la nit. A Santa Coloma de Farners destaquem els dimecres a la Fresca. Es fa tots els dimecres de juliol i agost a la plaça Farners, avui dia 8, a les 10 de la nit, amb Judit Nederman. A Sils, aquest cap de setmana, des del 10 i fins al 13 de juliol, la festa d'estiu, amb diferents activitats com el pregó, el correfoc, música i també màgia. I acabem i ho fem a Vidreres amb l'Enclau Fest, aquest dia 10, al torn del jazz, amb Híbrid Trio i Mambo Jambo.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Portem abocats a tot aquest 2026 al seu abisme. Uns quants anys abans, així i d'aquesta manera tornàvem a casa. En blau mur.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina. Ja comença a fer-se clar.

Això sí que és tot un clàssic, que tal estiu. A música quasi, quasi ja de l'último de la fila, arribant a les notícies a l'hora de la una, l'hora en punt en què arriba tota la informació. Último de la fila, va, i una mica de mica.

0: Descobreix marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Plataforma per una Educació Digna a Lloret denuncia la supressió de l'aula d'acollida intensiva per al pròxim curs i reclama al Departament d'Educació que faci marxa.

0: Enrere, l'entitat assegura que aquest recurs és imprescindible per atendre l'arribada constant d'alumnes nouvinguts al municipi i lamenta que la decisió s'hagi pres sense consultar la comunitat educativa. La plataforma considera que el baix nombre d'alumnes que han passat per l'aula aquest curs és conseqüència dels criteris restrictius d'accés i del fet que el servei es posés en marxa un cop iniciat el curs. La plataforma demana mantenir les dues dotacions del professorat, ampliar el recurs a tota l'ESO i convocar una reunió urgent amb el Departament d'Educació. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes un home de 24 anys que circulava amb dues armes de foc, material policial simulat i presumptament cocaïna rosa. Els fets van passar dijous passat a la zona de la Cala Boadella quan una patrulla va aturar el vehicle per identificar-ne el conductor a l'interior del cotxe i van localitzar una arma curta, una de llarga, tres armilles falses amb distintius policials, emissores brides i tres embolcalls de la droga coneguda com a tussi. L'arrestat està acusat de delictes contra la salut pública i de tinença d'armes. Als Mossos investiguen amb quina finalitat portava aquest material. I de l'àmbit general destaquem que els incendis forestals ja han superat els 150 des de l'inici de la campanya d'estiu, el 1 de juny, una xifra que s'acosta als 186 focs registrats en les mateixes dates de l'any passat, el pitjor inici de campanya des de l'any 2010. En total, aquest estiu ja han cremat més de 3.000 hectàrees a Catalunya. L'incendi de les Gavarres és, de moment, el més important, amb més de 2.000 hectàrees afectades, seguit dels focs de Carme a l'Anoia i de Sentmenat al Vallès Occidental. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, ambient assolellat i extremadament calorós arreu, amb màximes que assoliran els 41 graus en punts a l'interior del quadrant nord-est i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
4: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
6: Ràdio Marina.
7: Equilibristes, trapezistes.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011. La garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. Al teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
6: Ràdio Marina.
0: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, pot anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
7: Mar d'Estiu.
1: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
0: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Audiència de Girona absol l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, del cas dels suposats nomenaments irregulars a la policia local entre els anys 2020 i 2021. La sentència conclou que Camps no va actuar amb voluntat de vulnerar la llei, sinó per garantir de manera temporal el comandament del cos en plena pandèmia de la Covid-19. El tribunal també absol l'exinspector i els dos agents investigats en considerar que no hi va haver cap acord per afavorir-los. La resolució, que no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, distingeix entre possibles irregularitats administratives i un delicte de prevaricació i conclou que en aquest cas no hi ha responsabilitat penal. I la policia local de Blanes reforçarà els controls als vehicles de mobilitat personal amb un nou aparell homologat que permet comprovar si els patinets elèctrics superen la

0: velocitat màxima de 25 km per hora o han estat manipulats. 9 agents de la unitat de trànsit ja han rebut la formació per utilitzar aquest dispositiu que permet acreditar les infraccions amb garanties jurídiques. Els conductors que circulin amb vehicles modificats s'enfronten a sancions de fins a 500 euros i a la immobilització del patinet. L'Ajuntament destaca que la mesura vol millorar la seguretat tant dels vianants com dels usuaris d'aquests vehicles. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu ha aprovat definitivament la reforma dels drets dels passatgers aeris, que manté les compensacions de com a mínim 250 euros en cas de retards superiors a 3 hores. La nova normativa també obliga les aerolínies i els comparadors de vols a mostrar el preu dels bitllets amb una maleta de mà inclosa. Tot i això, les companyies podran oferir descomptes als passatgers que renunciïn voluntàriament a aquest equipatge i viatgin només amb una bossa petita. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres de molta calor, amb màximes que assoleixen avui temperatures molt elevades, fins als 41 graus en alguns punts de l'interior, als 32 a la costa. Demà dijous segueix la calor, tot i que les màximes baixen a l'interior, però pugen a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major de Santa Cristina, que del 16 al 26 de juliol oferirà més de 40 activitats per a tots els públics. Enguany el programa reforça especialment les propostes familiars i infantils amb concerts, jocs d'aigua, festa de l'escuma i espectacles sense renunciar als actes més tradicionals com la processó marítima, el ball de plaça o el castell de focs artificials. Una altra novetat és el vespreig inaugural amb Viva la Pepa. Els mocadors solidaris de la festa, de color taronja, destinaran enguany tota la recaptació a un colliga Lloret. I els Mossos d'Esquadra investiguen diverses estafes a persones grans en municipis de les comarques gironines com Santa Coloma de Farners, Palamós i Girona. En la majoria dels casos, els estafadors utilitzaven el conegut mètode del tocomocho, fent creure a les víctimes que podien cobrar una butlleta de loteria premiada a canvi d'avançar diners. A Palamós, una dona va perdre fins a 12.000 euros, mentre que a Girona, una altra víctima de 85 anys, va ser estafada amb 3.000 euros i diverses joies. Els Mossos mantenen la investigació oberta i demanen extremar la prudència davant aquest tipus d'enganys. I en clau general destaquem que l'atenció al Pròxim Orient continua escalant després que els Estats Units hagin llançat una nova onada d'atacs contra més de 80 objectius militars iranians i una seixantena d'embarcacions de la Guàrdia Revolucionària en resposta als atacs de Teheran contra tres vaixells

0: comercials a l'estret d'Hormuz. L'ofensiva posa en risc l'alto el foc acordat fa poques setmanes i coincideix amb la cimera de l'OTAN encara. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous persisteix l'ambient calorós amb temperatures màximes que baixen una mica a l'interior, arribant a valors de 37 graus a la costa. En canvi, pugen i se situaran als 34. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i Brou. No te'n posis tu, jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Plataforma per una Educació Digna a Lloret denuncia la supressió de l'aula d'acollida intensiva per al pròxim curs i reclama al Departament d'Educació que faci marxa enrere. L'entitat assegura que aquest recurs és imprescindible per atendre l'arribada constant d'alumnes nouvinguts al municipi i lamenta que la decisió s'hagi pres sense consultar la comunitat educativa. La Plataforma considera que el baix nombre d'alumnes que han passat per l'aula aquest curs és conseqüència dels criteris restrictius d'accés i del fet que el servei es posés en marxa un cop iniciat el curs. La Plataforma demana mantenir les dues dotacions del professorat, ampliar el recurs a tota l'ESO i convocar una reunió urgent amb el Departament d'Educació. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes un home de 24 anys que circulava amb dues armes de foc, material policial simulat i presumptament cocaïna rosa. Els fets van passar dijous passat a la zona de la Cala Boadella, quan una patrulla va aturar el vehicle per identificar-ne el conductor a l'interior del cotxe i van localitzar una arma curta, una de llarga, tres armilles falses amb distintius policials, emissores brides i tres embolcalls de la droga coneguda com a tussi. L'arrestat està acusat de delictes contra la salut pública i de tinença d'armes. Els Mossos investiguen amb quina finalitat portava aquest material. I de l'àmbit general destaquem que els incendis forestals ja han superat els 150 des de l'inici de la campanya d'estiu, el 1 de juny, una xifra que s'acosta als 186 focs registrats a les mateixes dates de l'any passat, el pitjor inici de campanya des de l'any 2010. En total, aquest estiu ja han cremat més de 3.000 hectàrees a Catalunya. L'incendi de les Gavarres és, de moment, el més important, en més de 2.000 hectàrees afectades, seguit dels focs de Carme a l'Anoia i de Sentmenat al Vallès Occidental. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, ambient assolellat i extremadament calorós arreu, amb màximes que assoliran els 41 graus en punts a l'interior del quadrant nord-est i els 32 a la costa.

0: De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Et busco i t'habito.
5: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre el nostre darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita a la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Floor que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum o Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
0: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Audiència de Girona absol l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, del cas dels suposats nomenaments irregulars a la policia local entre els anys 2020 i 2021. La sentència conclou que Camps no va actuar amb voluntat de vulnerar la llei, sinó per garantir de manera temporal el comandament del cos en plena pandèmia de la Covid-19. El tribunal també absol l'exinspector i els dos agents investigats en considerar que no hi va haver cap acord per afavorir-los. La resolució, que no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, distingeix entre possibilitats les irregularitats administratives i un delicte de prevaricació i conclou que en aquest cas no hi ha responsabilitat penal. I la policia local de Blanes reforçarà els controls als vehicles de mobilitat personal amb un nou aparell homologat que permet comprovar si els patinets elèctrics superen la velocitat màxima de 25 km per hora o han estat manipulats. 9 agents de la unitat de trànsit ja han rebut la formació per utilitzar aquest dispositiu que permet acreditar les infraccions amb garanties jurídiques. Els conductors que circulin en vehicles modificats s'enfronten a sancions de fins a 500 euros i a la immobilització del patinet. L'Ajuntament destaca que la mesura vol millorar la seguretat tant dels vianants com dels usuaris d'aquests vehicles. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu ha aprovat definitivament la reforma dels drets dels passatgers aeris, que manté les compensacions de com a mínim 250 euros en cas de retards superiors a 3 hores. La nova normativa també obliga les aerolínies i els comparadors de vols a mostrar el preu dels bitllets amb una maleta de mà inclosa. Tot i això, les companyies podran oferir descomptes als passatgers que renunciïn voluntàriament a aquest equipatge i viatgin només amb una bossa petita. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres de molta calor, amb màximes que assoleixen avui temperatures molt elevades, fins als 41 graus en alguns punts de l'interior, als 32 a la costa. Demà dijous segueix la calor, tot i que les màximes baixen a l'interior, però pugen a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: juliol, la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
5: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins. Ràdio
4: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb els dijous d'estiu que es fan a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre amb música en directe. Demà dijous és el torn de la Mar de Rumpa. A Lloret de Mar aquest dijous dia 9, també més música, en aquest cas dintre del cicle de Mediterranean Guitar Festival, amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía es fa tots els dijous a l'església Sant Romà a les 9 de la nit. A Calella seguim amb música i el Festival NEC. Aquest divendres 10 de juliol és el torn de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi i dissabte dia 11, Vespreig La Social més 45. A Pineda de Mar recordem que s'està celebrant la segona edició de l'Estiueja. Hi ha un total de 31 espectacles programats de diferents disciplines que es fan fins a finals del mes d'agost. A Tordera destaquem el Festival L'Altre Clavé demà dijous dia 9 a la plaça Miquel Martí i Pol a les 10 de la nit. A Santa Coloma de Farners destaquem els dimecres a la fresca. Es fa tots els dimecres de juliol i agost a la plaça Farners, avui dia 8, a les 10 de la nit, amb Judit Nederman. A Sils, aquest cap de setmana, des del 10 i fins al 13 de juliol, la festa d'estiu, amb diferents activitats com el pregó, el correfoc, música i també màgia. I acabem i ho fem a Vidreres amb l'Enclau Fest, aquest dia 10, al torn del jazz, amb Híbrid Trio i Mambo Jambo.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major de Santa Cristina, que del 16 al 26 de juliol oferirà més de 40 activitats per a tots els públics. Enguany el programa reforça especialment les propostes familiars i infantils amb concerts, jocs d'aigua, festa de l'escuma i espectacles sense renunciar als actes més tradicionals com la processó marítima, el ball de plaça o el castell de focs artificials. Una altra novetat és el vespreig inaugural amb Viva la Pepa. Els mocadors solidaris de la festa, de color taronja, destinaran enguany tota la recapta a un colliga Lloret. I els Mossos d'Esquadra investiguen diverses estafes a persones grans en municipis de les comarques gironines com Santa Coloma de Farners, Palamós i Girona. En la majoria dels casos, els estafadors utilitzaven el conegut mètode del tocomocho, fent creure a les víctimes que podien cobrar una butlleta de loteria premiada a canvi d'avançar diners. A Palamós, una dona va perdre fins a 12.000 euros, mentre que a Girona, una altra víctima de 85 anys, va ser estafada amb 3.000 euros i diverses joies. Els Mossos mantenen la investigació oberta i demanen extremar la prudència davant aquest tipus d'enganys. I en clau general destaquem que la tensió al Pròxim Orient continua escalant després que els Estats Units hagin llançat una nova onada d'atacs contra més de 80 objectius militars iranians i una seixantena d'embarcacions de la Guàrdia Revolucionària en resposta als atacs de Teheran contra 3 vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. L'ofensiva posa en risc l'alto el foc acordat fa poques setmanes i coincideix amb la cimera de l'OTAN a Ankara. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous persisteix l'ambient calorós amb temperatures màximes que baixen una mica a l'interior, arribant a valors de 37 graus a la costa. En canvi, pugen i se situaran als 34. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon

0: Mar d'Estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
2: Mar d'Estiu.
1: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
0: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
3: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Plataforma per una Educació Digna a Lloret denuncia la supressió de l'aula d'acollida intensiva per al pròxim curs i reclama al Departament d'Educació que faci marxa enrere. L'entitat assegura que aquest recurs és imprescindible per atendre l'arribada constant d'alumnes nouvinguts al municipi i lamenta que la decisió s'hagi pres sense consultar la comunitat educativa. La Plataforma considera que el baix nombre d'alumnes que han passat per l'aula aquest curs és conseqüència dels criteris restrictius d'accés i del fet que el servei es posés en marxa un cop iniciat el curs. La Plataforma demana mantenir les dues dotacions de professorat, ampliar el recurs a tota l'ESO i convocar una reunió urgent amb el Departament d'Educació. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes un home de 24 anys que circulava amb dues armes de foc, material policial simulat i presumptament cocaïna rosa. Els fets van passar dijous passat a la zona de la Cala Boadella quan una patrulla va aturar el vehicle per identificar-ne el conductor a l'interior del cotxe i van localitzar una arma curta, una de llarga, tres armilles falses amb distintius policials, emissores brides i tres embolcalls de la droga coneguda com a tussi. L'arrestat està acusat de delictes contra la salut pública i de tinença d'armes. Els Mossos investiguen amb quina finalitat portava aquest material. I de l'àmbit general destaquem que els incendis forestals ja han superat els 150 des de l'inici de la campanya d'estiu, el 1 de juny, una xifra que s'acosta als 186 focs registrats a les mateixes dates de l'any passat, el pitjor inici de campanya des de l'any 2010. En total, aquest estiu ja han cremat més de 3.000 hectàrees a Catalunya. L'incendi de les Gavarres és, de moment, el més important, amb més de 2.000 hectàrees afectades, seguit dels focs de Carme a l'Anoia i de Sentmenat al Vallès Occidental. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, ambient assolellat i extremadament calorós arreu, amb màximes que assoliran els 41 graus en punts a l'interior del quadrant nord-est i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Thank you.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Valer el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
0: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Va, vinga, selfie.
3: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Audiència de Girona absol l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, del cas dels suposats nomenaments irregulars a la policia local entre els anys 2020 i 2021. La sentència conclou que Camps no va actuar amb voluntat de vulnerar la llei, sinó per garantir de manera temporal el comandament del cos en plena pandèmia de la Covid-19. El tribunal també absol l'exinspector i els dos agents investigats en considerar que no hi va haver cap acord per afavorir-los. La resolució, que no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, distingeix entre possibles irregularitats administratives i un delicte de prevaricació i conclou que en aquest cas no hi ha responsabilitat penal. I la policia local de Blanes reforçarà els controls als vehicles de mobilitat personal amb un nou aparell homologat que permet comprovar si els patinets elèctrics superen la velocitat màxima de 25 km per hora o han estat manipulats. 9 agents de la unitat de trànsit ja han rebut la formació per utilitzar aquest dispositiu que permet acreditar les infraccions amb garanties jurídiques. Els conductors que circulin amb vehicles modificats s'enfronten a sancions de fins a 500 euros i a la immobilització del patinet. L'Ajuntament destaca que la mesura vol millorar la seguretat tant dels vianants com dels usuaris d'aquests vehicles. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu ha aprovat definitivament la reforma dels drets dels passatgers aeris, que manté les compensacions de com a mínim 250 euros en cas de retards superiors a 3 hores. La nova normativa també obliga les aerolínies i els comparadors de vols a mostrar el preu dels bitllets amb una maleta de mà inclosa. Tot i això, les companyies podran oferir descomptes als passatgers que renunciïn voluntàriament a aquest equipatge i viatgin només amb una bossa petita. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres de molta calor, amb màximes que assoleixen avui temperatures molt elevades, fins als 41 graus en alguns punts de l'interior, als 32 a la costa. Demà dijous segueix la calor, tot i que les màximes baixen a l'interior, però pugen a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils dels dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
4: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.

0: infantils amb concerts, jocs d'aigua, festa de l'escuma i espectacles sense renunciar als actes més tradicionals com la processó marítima, el ball de plaça o el castell de focs artificials. Una altra novetat és el vespreig inaugural amb Viva la Pepa. Els mocadors solidaris de la festa, de color taronja, destinaran enguany tota la recaptació a un colliga Lloret. I els Mossos d'Esquadra investiguen diverses estafes a persones grans en municipis de les comarques gironines com Santa Coloma de Farners, Palamós i Girona. En la majoria dels casos, els estafadors utilitzaven el conegut mètode del tocomocho, fent creure a les víctimes que podien cobrar una butlleta de loteria premiada a canvi d'avançar diners. A Palamós, una dona va perdre fins a 12.000 euros, mentre que a Girona, una altra víctima de 85 anys, va ser estafada amb 3.000 euros i diverses joies. Els Mossos mantenen la investigació oberta i demanen extremar la prudència davant aquest tipus d'enganys. I en clau general destaquem que l'atenció al Pròxim Orient continua escalant després que els Estats Units hagin llançat una nova onada d'atacs contra més de 80 objectius militars iranians i una seixantena d'embarcacions de la Guàrdia Revolucionària en resposta als atacs de Teheran contra tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. L'ofensiva posa en risc l'alto el foc acordat fa poques setmanes i coincideix amb la cimera de l'OTAN a Ankara. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous persisteix l'ambient calorós amb temperatures màximes que baixen una mica a l'interior, arribant a valors de 37 graus a la costa. En canvi, pugen i se situaran als 34. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Benvinguts a l'estació de ràdio més refrescant, a Ràdio Marina. Que bona falta ens fa, eh? Tothom hem d'anar amb molta, molta cura amb el tema dels incendis. Ens hi va molt a tots i a totes. I quina feinada en aquests dies i sempre la dels bombers. Vinga, doncs, ja saps que a Ràdio Marina hi trobes informació i bona música sempre, sempre, i que de 9 a 10 de la nit, de dilluns a diumenge, a més, és música en català. Això és el quilòmetre zero d'estiu, el teu manual de supervivència musical per les nits de l'estiu. Una abraçada ben forta, una abraçada radiofònica de part meva, allà on estiguis. Soc la Marta Fuera Pons i estic aquí per connectar amb les teves ganes d'escoltar la millor música i el millor talent de proximitat. I comencem el viatge d'avui amb una veu preciosa. Ben tranquil·lets, això sí, que no ens agafi un cobriment de cor amb aquesta xafogó. Es tracta de la Judith Nederman. El tema es titula Vinc d'un poble.

0: purifica la pell.
1: A nosaltres també ens purifica la pell la seva música, Judith Nederman, amb aquest Vinc d'un poble. Si la vols sentir en directe, estigues atent, el proper 15 de juliol actuarà a Cabrera de Mar dins dels concerts del Mas Pujol. I si prefereixes un concert nocturn, un concert a un far amb vistes al mar que enganxa molt bé amb aquesta cançó, no et pots perdre el divendres 31 de juliol perquè estarà al Festival NEC de Calella.

I seguim endavant al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Com estàs? Com ho portes? Anem a partir d'ara, mica en mica, veient com es comença a fer fosc. I t'hem triat per continuar una de les cançons dels Antònia Font. Amb ells fem un saltet musical i ens plantem a Ses Illes, amb el mític tema Alegria. Si la teva vida actual és un caos de mosquits, de suor i l'aire condicionat espatllat, doncs para l'orella aquesta cançó, que és molt i molt refrescant. I sempre ens va bé aquesta alegria. Amb els Antònia Font, al quilòmetre zero.

Els següents convidats al quilòmetre zero són els gossos. Al final de la cançó t'explicaré cosetes d'aquest tema, que es titula Zenit. Gossos.

0: Viatge en el temps cap al 2016, els manresans gossos amb aquest Zenit. Una cançó ideal per recordar aquells anys en què portaves rasta, camisetes de ratlles i pensaves que arreglaries el món assegut en una plaça. La nostàlgia ens continua alimentant l'ànima. Qui sap si aquests temps tornaran? De moment ens quedem amb la seva música. I atenció, perquè Gossos oferiran un dels seus esperats directes de retorn el proper 1 d'agost a Roses, actuant en una nit doble que serà mítica al Festival Sons del Món, compartint escenari amb l'Axe en Busto. Déu-n'hi-do, la cita. Doncs Zenit és la cançó que dona títol al 13è disc d'estudi de la banda catalana de rock. 13è disc, 11è d'estudi. Ho deia malament. Publicat, com et deia, el 2016. I un dels temes que hem triat, el quilòmetre zero, 1:15 i 10 de la nit.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit, a Ràdio Marina.
0: I ja entra per la porta gran Joan Dausà, que s'ha posat la disfressa de Gresca i ens convida al seu Welcome to my party. Sí, Joan, anirem a la teva festa, però tots sabem que tard o d'hora ens faràs cantar una cançó trista sobre algun amor perdut de quan eres jovenet, que ja et coneixem. Vinga, l'escoltem i després repassarem alguns dels concerts que tindrà aquest estiu el Joan Dausà. Som-hi!

Ho tenim claríssim. Si no hi ets, si quan passem llista al començament del programa te n'has anat, et trobarem moltíssim a faltar. No ho saps bé. Joan Dausà, que aquest estiu en Dausà doncs, fa la seva selecta gira Immortals de només 10 concerts. En tenim, a més, un molt a prop a les nostres contrades. El dijous, dia 6 d'agost, serà el cap de cartell del festival Mar d'Estiu de Santa Susanna.

0: Què t'ha semblat aquest tema dels mosaics? Continuem viatjant amb ritmes frescos de quilòmetre zero. Els nois de Mosaic, amb una cançó que té tota la pinta de ser la banda sonora ideal per quan t'equivoques de sortida de l'autopista C32 o et menges el control policial a la sortida de Lloret de Mar. Almenys, amb ells, el camí es fa de molt més bon rotllo, oi? I després dels Mosaic, els Amics de les Arts. Arriba el trio de filòlegs frustrats preferit de Catalunya. Els Amics de les Arts ens porten Les Coses, un d'aquells temes marca de la casa, responsable de fer-nos analitzar les relacions de parella com si fóssim terapeutes. Lletres llargues, ritmes enganxosos i tres veus que s'ajunten així.
1: Sé que no hi ha dos sin tres i que tres sempre són massa. Sé que

0: Para bé l'orella, perquè els tindràs molt a propet. De fet, està anant en concert a tocar de la base dels estudis de Ràdio Marina per celebrar el seu 20è aniversari. Els Amics de les Arts actuaran el diumenge 2 d'agost compartint nit amb els Inestà al Festival de Mar d'Estiu de Santa Susana.
1: Sé que un es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols nedar.

I pugem les revolucions a l'escaleta del quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. I ho fem amb els Doctor Prats. Absolutament protagonistes als estius amb temes fresquets, fresquets com aquest.

0: banda de rebentar l'escenari del Canet Rock el passat dissabte 4 de juliol, els Doctor Prats tenen un concert gratuït monumental de format urbà a Barcelona. Serà el dia 9 de juliol. Des del quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

després dels Doctor Prats, que ja veus, demà els tindrem en concert, un concert gratuït a Barcelona. Doncs li ha tocat el torn a la Ludwig Band. Els fills adoptius de Bob Dylan, nascuts a Espolla, la Ludwig Band, són irònics, toquen cançons de 7 minuts amb històries de sempre, on hi ha un capellà, un contrabandista o un amor tòxic de l'Alt Empordà. Ideals, mentre et prens un cremat de ron o mires el mar de reull posant cara d'intel·lectual de comarques, oi? Que bonic que la seva música també és.

0: Ja veus quina veu més potent, oi? La de Miquel Abres.
1: Quan el cap em dóna mil voltes, em torno a penedir del que t'he dit.
0: Autenticitat empordanesa. Amb tu sóc jo. La seva veu trencada característica és com revolcar-se per la sorra de la platja després d'haver menjat unes 40 anxoves.

0: En Miquel Abres, que el tindràs, atenció, en concert ni més ni menys que el 24 d'agost, el dilluns 24 d'agost, encapçalant la Festa Major de Lloret de Mar. També convidat al quilòmetre zero. Una cançó molt autèntica, aquest... Amb tu sóc jo. I seguim al quilòmetre zero amb una d'aquelles propostes elegants i misterioses que ens agrada anar descobrint a Ràdio Marina. Es diuen El Tercer Hombre i la cançó es titula Dir-li al sol.
1: Si pogués fer que un instant s'adormís entre els meus

Els reis indiscutibles de la festa major de l'última dècada tornen al quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. Si vols ritme, si vols que la nit crevi, doncs aquí tens els Búhos.

que crema. Els Buhos estan celebrant el seu 20è aniversari amb una gira de 20 concerts per Catalunya. Després d'exaurir-ho tot a Girona, la cita més propera la teniu el dia 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal, on, per cert, compartiran escenari en Joan Dausà. 3:15 de la nit. Sí que crema, sí, la nit. Mirem de baixar temperatures, mirem de refrescar amb la millor música al teu costat des del quilòmetre zero. I en aquest cas, viatgem en el temps per recuperar un dels clàssics de la música en català, els Whiskins, i aquest tema històric. Cap al Baix Camp.

0: I seguim el quilòmetre zero, ja a la recta final del programa, amb una de les col·laboracions més sorprenents i encertades de la rumba de la Terra de la darrera dècada. Els de la Garriga, Gertrudis, s'ajunten amb la Mari de Chambau per firmar una rumba catalana fusionada amb flamenquito chill andalús. Bé, una cosa fantàstica, ja veuràs. Gertrudis i la Mari de Chambau et canten Tan lluny de tu. Que bé que sona, ben fresqueta, al quilòmetre zero.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
2: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny d'error.

tantes versions. He buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-me.

Junts, tu i jo, però ja ens queden poquets minuts, eh? Perquè d'aquí 5 ja seran les 10 de la nit. I acomiadarem el quilòmetre zero d'estiu per avui, però demà hi tornem. Tanquem l'hora amb dues cançons. Aquesta del Roger Pedrós, que després d'haver revolucionat certs escenaris estatals i d'haver defensat el pop en català arreu, doncs en Roger ens regala una tornada d'aquelles que es queden gravades al cervell. El món, Roger Pedrós. Bé, doncs, una abraçada musical ben forta d'una servidora. El meu nom és Marta Fuerapons i cada dia, de 9 a 10 de la nit, t'acompanyo a les zones de Ràdio Marina en aquest estiu calorosíssim. Sent tothom amb el tema del foc, eh? Hem de sumar esforços perquè això deixi de passar. Bé, doncs, ja ho saps, demà i cada dia, de 9 a 10 de la nit, amb tu, compartint bona música en català a Ràdio Marina. I per dir-te adéu avui, la Beth. Que tremolin els arbres. Fins demà. Molt bona nit a tothom.

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho amb tu.
1: Et busco i t'aviso.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Crec en el meu cos, crec en el meu cap. Crec en les mentides quan serveixen de veritat.